0: que sangra la Unión Europea. Y nosotros, intentémoslo al menos, y no dejemos que el relato del odio gane a los datos.
1: Niño, deja ya tanto el postureo.
0: Hasta el lunes, Juan Ramón. Que tengáis buena semana.
2: Hasta ahí, niño, se va. Gracias. 8:45, 7:45 en Canarias. Ahora en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la pública.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dijous 17 de setembre, són 7:45 del matí. L'episodi de fortes pluges al litoral i prelitoral català deixa una víctima mortal. Un home ha estat localitzat sense vida aquesta matinada a Olivell, al Garraf, després que la riuada arrossegués el seu cotxe. És la pitjor part del pas dels xàfecs, que han deixat carrers i baixos inundats i arbres caiguts a diverses comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ahir a la nit, Protecció Civil va enviar missatges S-Alert per temps violent i pluges torrencials. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més d'un miler de trucades i els bombers han atès 270 avisos per incidents relacionats amb les pluges. Un dels més destacats, la inundació dels baixos de l'Hospital Vall d'Hebron, on per sort no ha afectat els pacients. Aquest matí encara ens hem llevat amb restes de l'episodi de pluges. Ampliem la previsió amb l'Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
5: Bon dia. Avui al matí encara quedaran restes d'inestabilitat, especialment al litoral central de Catalunya, amb possibles ruixats i tempestes encara localment forts. A la resta, cel ennuvolat tendint a intervals de núvols o a cel poc ennuvolat a la tarda, excepte a Girona, ens esperen ruixats ocasionals. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona, 26 a Barcelona. Demà continuaran aquestes temperatures poc caloroses. Durant el cap de setmana espera un augment progressiu. Pel que fa al vent, avui bufarà la tramuntana moderada a l'Empordà i al sud de Tarragona, tendint a afluixar durant la jornada. A la resta, vent fluix variable tendirà a bufar fluix del sud-oest a la tarda, amb intervals moderats al litoral. És una informació d'AEMET.
4: Les pluges també han provocat problemes a la mobilitat. Ens interessem per com se circula a les carreteres. RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous, pendents d'algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre. Continuen actives aquestes inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 4 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim altres incidències. En aquest cas, un accident a l'AP2 a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. A l'AP7 hi ha un altre accident a l'altura de Capmany, en sentit nord, que també deixa un carril de circulació obert només. A la C58 de sortida de Barcelona, a l'altura de Ripollet, hi ha un tercer accident en direcció Sabadell que deixa 2 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquests accidents, fa tot just uns instants també tenim un quart accident a la C32 entre Premià de Dalt i Cabrera de Mar, que en direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i ja provoca 5 quilòmetres d'aturades. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Un home ha mort a Olivella, al Garraf, després de ser arrossegat per la riera. És la pitjor conseqüència de l'episodi de pluges que ha sacsejat bona part de la demarcació de Barcelona les darreres hores. Míriam Andreu, bon dia.
7: Bon dia. Els bombers han localitzat i recuperat el seu cos aquesta matinada després que un testimoni alertés que el vehicle que conduïa havia estat arrossegat pel corrent. El telèfon d'emergència 112 ha atès més d'un miler de trucades per més de 600 incidents relacionats amb l'episodi. Segons la darrera actualització, fins a les 7 del matí els bombers han atès 270 avisos, la majoria per acumulacions d'aigua en edificis i la via pública, principalment des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre d'altres, han atès inundacions al soterrani de 3 edificis de l'Hospital Vall d'Hebron, on també ha caigut una part d'un fals sostre a la planta de nefrologia infantil, tot i que no ha afectat als pacients i l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Protecció Civil va enviar ahir a la nit missatges S-Alert als telèfons del Barcelonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Penedès, i hores d'ara manté activat l'alerta del Pla Inuncat. Les tempestes han arribat a deixar 86 litres a Canyelles, 76 a Sant Pere de Ribes o 69 a Vacarisses. L'Agència Catalana de l'Aigua, a més, un avís de risc hidrològic al Moianès i al Vallès Occidental davant possibles augments del cabal dels rius i demana extremar la precaució.
8: Les pluges, Míriam, també han provocat afectacions a la mobilitat.
7: Sí, encara hi ha acumulacions d'aigua a carrers de diversos municipis que també han obligat a tallar algunes carreteres. Els xàfecs han obligat a suspendre la circulació de l'R4 de Rodalies. Les línies L4 i L11 del metro de Barcelona presenten alteracions en la seva circulació i l'aigua també afecta algunes infraestructures de l'L10 Nord i l'L1. A més, l'aeroport del Prat s'han cancel·lat 23 vols i desenes han anat amb retard a causa del mal temps.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, a Girona. Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana durant la festa major del municipi. La noia va denunciar els fets l'endemà i un cop presentada la denúncia, la policia catalana va obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor dels fets. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys, entrenador del Joventut de Badalona, per un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat. La detenció es va produir aquest dimarts, coincidint amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores de tots dos casos precisen que no han estat vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen per al mateix club. La penya ha apartat cautelarment els dos col·laboradors. I també els expliquem que el jutjat de Lleida deixa en llibertat el fisioterapeuta detingut a Juncosa, a les Garrigues, acusat de tocaments a clientes. Després de la denúncia de tres dones, se l'acusa de tres delictes d'agressió sexual sense penetració. Les denunciants asseguren que el fisioterapeuta de 30 anys s'hauria sobrepassat mentre els feia massatges fent tocaments als pits i als genitals. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. D'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest dimecres a la tarda a Vidreres, a la Selva, per dir prou a les violències masclistes i en rebuig a la violació que va patir una veïna de la localitat aquest dissabte mentre feia esport en una zona boscosa. Els manifestants s'han concentrat davant de l'Ajuntament, on l'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha llegit un manifest per reclamar justícia davant la presumpta agressió sexual i les amenaces i per donar suport a la víctima.
9: El que s'ha de començar a fer és canviar les lleis per fer que quan aquesta persona la puguin enganxar, no pugui sortir-se'n com si no hagués passat absolutament res, quan una persona haurà quedat marcada de per vida davant del patiment que va tenir dissabte passat.
8: Continua avui el judici pel cas de Roger Espanyol. L'activista que va participar en el referèndum de l'1 d'octubre i va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma durant els aldarulls. Una acció policial que, segons Espanyol, va ser intencionada i una represàlia, Sergi Bassoles.
10: Sí, nova sessió, la segona ja d'aquest judici, que és previst que arrenqui a les 10 del matí. Avui és previst que declarin una cinquantena de funcionaris policials, tot plegat després que ahir Roger Espanyol obrís el torn de testificals. I ho va fer explicant que tot va començar amb una assentada pacífica al mig del carrer Sardenya. L'objectiu, impedir el pas de les furgonetes de la policia a la sortida de l'escola Ramon Llull.
11: L'objectiu era, de forma no violenta, intentar obstaculitzar o retrasar l'avenç de les furgonetes perquè no poguessin fer el mateix que havien fet a l'escola Ramon Llull.
10: Espanyol ha detallat com de seguida la policia va començar a carregar i com va començar a escoltar els primers trets.
11: Pensava que allò que estaven disparant eren salves.
10: Espanyol, però, admès haver llançat algunes tanques contra les furgonetes policials. També haver intentat impedir que un policia recuperés la porra que li havia caigut al terra després d'una càrrega.
11: Després de rebre el cop, jo intento impedir-li que agafi el bastó policial.
10: I assegura que està convençut que tant l'escopeter com els dos sotsinspectors i l'inspector que van ordenar el tret que li va buidar l'ull van actuar així com a represàlia.
11: Una represàlia pel que havia passat just abans amb el tema de la porra.
10: Tant periodistes com manifestants que aquell dia estaven al carrer Sardenya han avalat en la seva declaració el que ha dit Espanyol. Asseguren que l'actuació policial va ser desmesurada i injustificada.
8: I Catalunya torna a convertir-se en l'epicentre del pols polític estatal davant el nou cicle electoral. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desembarquen esgraonadament des d'avui i fins diumenge al territori per arrencar la maquinària electoral de les municipals i les eleccions generals. Elena García, bon dia.
12: En batalles decisives, bon dia. Sánchez greixarà amb Villa el motor electoral del PSC diumenge a la Festa de la Rosa a Gavà. Amb aspiracions de remuntada davant l'auge de l'extrema dreta, les causes judicials i la crisi a Ceuta i contraprogramats, els socis Esquerra i Comuns secundaran a la mateixa hora la manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. A Ràdio 4, Jordi Albert i Jesse Calviat.
13: Volem un sistema aeroportuari català compromès amb el desenvolupament sostenible i amb el territori. Per això diem no.
14: El que no pot
13: poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica.
12: En Feijóo a l'hora diumenge a Badalona per obrir el curs del PP català a aquests micròfons, Juan Fernández.
14: Perquè Catalunya pot ser la palanca del canvi que necessita tot Espanya.
12: I Abascal de gira catalana avui. El líder de Vox feia 2 anys que no venia i en poc més de 24 hores es passejarà aquesta tarda per Lleida, demà al matí Tarragona i per la tarda Barcelona, a Pescada, Sánchez i Illa, el cinturó vermell. Joan Garriga, a Ràdio 4.
15: Directamente a ese votante socialista harto.
12: Junqueras cita avui a Lleida al grup parlamentari, dissabte al Consell Nacional, quan la CUP ratificarà Laura Vega, cap de cartell per retornar a Barcelona. A poc més de 24 hores, que Illa expliqui el fiasco de PISA al Parlament.
8: I el president de la Generalitat continua avui el seu viatge a Extremadura per celebrar la Diada. Ho fa l'endemà d'agrair al poble extremeny la seva contribució decisiva, va dir, en la construcció de Catalunya, de posar en valor els més de 100.000 extremenys que van emigrar a casa nostra i també de reunir-se amb la presidenta de la Junta, Maria Guardiola, en una trobada que s'ha desenvolupat, segons fonts de la presidència, en un clima de cordialitat i col·laboració, i el president no ha volgut desaprofitar l'oportunitat de buscar el màxim consens per aprovar la reforma del finançament autonòmic. La presidenta extremenya, però, ha reiterat a Illa la seva oposició al model. L'objectiu, assegurat a X Guardiola, és que no torni a repetir-se una emigració obligada per mancar d'oportunitats. A la crònica esportiva parlem de futbol. Golejada del Barça en el seu enfrontament amb el Racing de Santander. Els blaugrana continuen amb la seva ratxa de victòries, 6-6, després d'imposar-se per 7-2 a l'Spotify Camp Nou. Gols obra de Rafinha, amb un hat-trick, Joao Cancelo, Gabriel Jesús i Lamine Yamal. L'entrenador culé, Hansi Flick, creu que ha estat un resultat merescut.
16: At the end, like we can say here, today I'm happy.
8: Afirma Flick que, tot i que no ha estat fàcil guanyar el Racing, un equip que diu juga un bon futbol. Més coses. Pel que fa a l'handbol, aquest vespre el Barça afronta a França la segona jornada de la Champions amb un duel contra el Montpellier, l'altre equip del grup E que va debutar amb una victòria. Per tant, els 2 punts en joc aquest dijous tenen un valor extra en la lluita per avançar a la main round i fer-ho en bona posició. Parlem de cultura. L'actuació de la Fura dels Baus, el Moll de la Fusta, un espectacle de música i dansa al Parc Güell i un altre de drons, el Fil Vermell de Barcelona a Xangai, a l'Espigó del Gas, són les darreres novetats anunciades per l'Ajuntament de Barcelona en el marc de les festes de la Mercè. Ens ho explica la Maite Boada.
17: La Fura dels Baus protagonitzarà el dia 24 un espectacle immersiu on el públic s'haurà de situar al centre de l'escenari. El Fil Vermell de Barcelona a Xangai utilitzarà de la seva part 750 drons per explicar les afinitats entre dues cultures. Segons que ha volgut destacar Anna Lleó, la cap de festes de l'ICUB, de l'Ajuntament de Barcelona.
18: I és un espectacle on el que es vol explicar és aquest punt de confluència, d'unió entre Orient i Occident. I per tant, doncs, aquí també tenim un push o un element que ens ajuda a unir cultures.
17: El Parc Güell comptarà per primera vegada amb un espectacle de música i dansa i la plaça de les Glòries s'afegeix al Mercè Arts de Carrer en una programació on, recordem, el piromusical es traslladarà al Bogatell per obres a l'Avinguda de Maria Cristina i on Love of Lesbian tancarà la seva trajectòria professional. Tot plegat del 23 al 27 de setembre. El pressupost de la Mercè d'enguany, 4,5 milions d'euros.
8: I avui comença el Festival D.

Artistes com Maria Arnal, Rusovski, Mushka, Guitarrica de la Fuente, Gavina MP3 o Alosa passaran pels escenaris del Parc del Fòrum de Barcelona des d'avui i fins dissabte. Tot plegat en aquest festival que barreja gèneres musicals de l'escena alternativa. Natàlia Lacunza, que estem escoltant juntament amb Gara Durán, serà una de les encarregades d'obrir aquesta primera jornada del Festival D. D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. El servei públic arrossega les conseqüències del temporal de pluges de les últimes hores, que ha afectat sobretot la demarcació de Barcelona. Ara mateix, la circulació de Rodalies està interrompuda a la R2, R2 Nord i R11, entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac per una avaria. També es van registrar talls de carreteres i cancel·lacions de vols. De totes maneres, la conseqüència més greu d'aquest període plujós és la mort d'un home a Olivell, al Garraf, després de ser arrossegat per la riera. El president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a les Mañanes de Ràdio Nacional, ha lamentat aquesta mort i ha dit que la població ha de ser responsable i autoprotegir-se, perquè cada vegada serà més complicat preveure episodis localment forts com aquests.
2: A veces pues tú conoces bien tu municipio, tu territorio, la zona donde vives y dices, bueno, de acuerdo, pero yo esto lo conozco bien y no va a pasar nada porque... Y no, no es así, ¿eh? Hay que tener mucha precaución. En fin, y estamos viendo en estos episodios pues los efectos del cambio climático que algunos todavía se empeñan en negar.
1: El telèfon d'emergències 112 ha atès més d'un miler de trucades per més de 600 incidents relacionats amb l'aigua. La consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva banda, ha defensat l'enviament del missatge S-Alert ja de nit i quan plovia amb intensitat als telèfons del Barcelonès, el Garraf, Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Maresme i el Penedès.
3: No s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
1: És dijous, 17 de setembre, el dia ens deixa més notícies que repassem amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna. Un macrooperatiu de la Policia Nacional desarticula una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna.
4: Hi ha 15 detinguts, 12 dels quals estan a la presó. La xarxa portava la droga en cotxe des del port d'Algesires fins a Màlaga i d'allà a Barcelona, porta de sortida cap a països europeus. Els agents han intervingut 2.700 quilos de cocaïna, la meitat dels quals estaven emmagatzemats en un xalet de Sant Just Desvern.
1: Continua el judici a l'Audiència de Barcelona pel cas de Roger Espanyol, l'activista que va perdre un ull durant l'1 d'octubre.
4: Avui, amb la declaració d'una cinquantena de funcionaris policials. Un dels comandants de la Policia Nacional ha justificat l'ús de les pilotes de goma durant el referèndum. Assegura que actuaven amb proporcionalitat. Els policies diuen que els agents van ser rebuts amb hostilitat.
5: La manera tan agressiva con la que el público allí concentrado estaba lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas...
1: La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha exigit avui en una roda de premsa al fossar de les Moreres que es depurin responsabilitats per l'actuació dels Mossos durant la diada de l'11 de setembre i el dia anterior.
4: Acusa els Mossos de connivència amb Aliança Catalana mentre reprimeix a l'esquerra independentista. Per a la CUP, el PSC es beneficia del projecte d'Aliança perquè, diu, serveix a l'espanyolisme.
6: Pensem que el tracte que se li va donar a Sílvia Orriols, no només el dia 10, sinó també a la jornada de mobilització el dia 11, és... posar una catifa vermella al seu projecte polític per sobre de tot.
4: I critica la detenció de 18 persones, 10 de les quals menors, i demana explicacions a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Els llegats solidaris assoleixen el 2025 el màxim històric de 120 milions d'euros a Catalunya.
4: És més del doble que l'any anterior. Van ser gairebé 200 les herències de catalans destinades a entitats socials. En relació, l'import representa un 35% del total recaptat a Espanya, i això té a veure, segons el degà dels notaris, José Alberto Marín, a l'estesa tradició dels catalans de fer testament.
7: Catalunya és el territori d'Europa on més testaments es fan, on més persones moren amb testament fet, i per tant això ajuda molt a que els llegats solidaris abundin.
1: I ja coneixem l'obra guanyadora del 22è Premi Tusquets de novel·la, Les Leopardes, de Marta Borràs.
4: El llibre ret tribut a la generació de dones de finals dels anys 70 que van desafiar les convencions mentre tot canviava a un ritme vertiginós. El premi està dotat amb 18.000 euros.
1: Gràcies, Anna. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara la informació de serveis. Com s'ha circulat aquesta hora? Servei Català de Trànsit, fins ara què?
8: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix destaquem a l'autopista AP7 que per Camares observem un tram de circulació molt intensa entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. També a la B23, aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Pel que fa a les rondes i als accessos més immediats a la capital catalana, destaquem aturades a la ronda litoral a la zona de la Barceloneta, des de Sant Adrià de Besòs en sentit Llobregat, i també la ronda de la zona d'Horta, circulació molt intensa també en sentit Llobregat. Acabarem situats a l'autovia 2 a Ribera d'Ondara, on s'hi fan unes obres que provoquen retencions en altres sentits de la circulació. De moment això és tot.
1: Per cert, un motorista ha mort aquest dimecres a la nit en un accident amb un taxi a la confluència de la Travessera de les Corts i el carrer Entença de Barcelona. Pel que fa al temps, Protecció Civil ja ha desactivat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la finalització de l'episodi de pluges intenses. Quina és la previsió ara? Emet Jordi Oriós.
9: Avui a Catalunya, situació meteorològica més tranquil·la que la d'ahir, amb intervals de núvols a la meitat oriental i cel poc ennuvolat a la resta. Tot i això, a Girona, aquesta tarda hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, això sí, de forma més dispersa i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona, 26 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà del nord-oest a l'Empordà i al sud de Tarragona, tendint a perdre força a la tarda, i a la resta, vent del sud-oest amb intervals d'intensitat moderada al litoral.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Intermón va néixer a Barcelona fa 70 anys, era l'11 d'agost de 1956. Va ser una iniciativa de l'Ordre Religiosa Catòlica Companyia de Jesús per ajudar les missions a Bolívia, Paraguai i la Índia. Un inici des de Catalunya per treballar a nivell global en la lluita contra la pobresa i les desigualtats. Actualment, Oxfam Intermón treballa a una vuitantena de països, a Àfrica, Amèrica i Àsia. Marga Esparza.
10: Aquests principis van tenir un caràcter religiós i d'assistència, però durant la dècada dels 70 van adquirir un caràcter laic i independent i van dedicar el seu treball a les transformacions socials als països més necessitats. Però al 1997 es van incorporar a la Confederació Oxfam Internacional, que agrupa 21 organitzacions. A partir del 2013, el nom de l'ONG va passar a ser Oxfam Intermón per reforçar el seu paper referent a nivell internacional. Col·laboren a poblacions necessitades amb sanejament, arribada d'aigua potable o aliments, i construeixen les infraestructures per garantir aquestes necessitats bàsiques. Treballen per combatre la violència de gènere i per promoure el lideratge de les dones. A nivell polític, pressionen els governs per canviar les lleis que perpetuen la pobresa i l'evasió fiscal, i coincidint amb el Foro de Davos, publiquen l'informe anual amb les dades sobre la bretxa entre rics i pobres, però també tenen botigues de comerç just. I és que, com diu Frank Cortada, director general d'Oxfam Intermón, no poden deixar res fora.
11: Durant aquestes 7 dècades el món ha canviat moltíssim, però si hi ha una cosa que no ha canviat gens, és la nostra ferma convicció, per no dir tossuderia, per la justícia social i per defensar que tothom, absolutament tothom, tingui els mateixos drets. I és que els problemes són gegants, però fixeu-vos, molts dels drets dels que gaudim avui van ser conquerits per persones que en el seu moment semblava que lluitaven contra l'impossible. David contra Goliat. I és que el futur no està escrit i depèn, en bona mesura, del que decidim fer plegats.
10: Una lluita que l'ONG no ha abandonat en aquests 70 anys.
1: Frank Cortada, director executiu d'Oxfam Intermón, bona tarda.
12: Molt bona tarda.
1: Oxfam Intermón està present a 77 països, que es diu aviat, i durant l'últim any heu ajudat a millorar la vida de 14 milions de persones. Òbviament, és importantíssima la tasca de donar suport a comunitats empobrides, però quan us vau adonar i com de que també calia treballar sobre les causes estructurals que fan que un país o una població s'empobreixi?
12: Doncs jo crec que des del principi, no? Jo crec que quan un està sobre el terreny, on se n'adona que pal·liar les conseqüències no és mai suficient i que el que s'ha de fer és transformar justament aquestes regles injustes que fan que milions de persones visquin explotades, oprimides, visquin amb negació de drets, no? I des d'aleshores hem anat jugant sempre amb aquest doble, amb aquesta doble activitat, no? Per una banda, estar als llocs més remots, més perillosos, més arriscats, responent, no? A contextos de crisis humanitàries, com pot ser ara mateix a Gaza, al Yemen, però també a Colòmbia, a Venezuela, a les riades de Nepal, i per altra banda lluitant, no? per transformar aquest món, per fer d'aquest món un món més just.
1: Fins a quin punt una organització com Oxfam Intermón té influència o incidència política per contribuir a canviar les regles econòmiques, fiscals, comercials, que poden ajudar doncs, a revertir una situació de pobresa perpetuada durant dècades en una zona?
12: Tenim molta capacitat i a la vegada som molt conscients de que els poders fàctics són molt potents, no? I ara mateix veiem com justament tots aquests mil milionaris no tenen una capacitat d'incidència sobre l'agenda política enorme, no? Veiem com a part compren mitjans de comunicació, com controlen les xarxes socials i com controlen el relat, i és molt difícil lluitar contra això, però a la vegada et diria que les victòries que aconseguim com a societat són enormes. Com vam acabar amb l'esclavitud, com vam aconseguir el vot per les dones, com hem aconseguit drets socials que pensàvem impensables, de protecció social, drets pels treballadors, drets pels col·lectius LGTBIQ. Per tant, jo crec que hem de tenir aquesta mirada de que el futur no està escrit. Penso en victòries que hem aconseguit, la més recent, per exemple, doncs, el xat, on hem aconseguit un canvi del marc legal de forma que ara les dones poden heretar la titularitat de la terra, no? Milers i milers de dones que treballaven la terra sense ser-ne titulars, sense ser-ne propietàries, i ara hem aconseguit que això es reverteixi.
1: Teniu la sensació una mica que és sempre una lluita de David contra Goliat?
12: Sempre. Sempre. Sempre. Sempre és una lluita contra els més poderosos, sempre és una lluita contra qui s'aferra al poder, perquè des del poder tens el privilegi, i si hi ha sempre aquesta fricció amb les organitzacions és perquè se sap que podem aconseguir victòries, no? Que tot i que sigui David contra Goliat, hi ha aquesta capacitat de canviar el futur, hi ha aquesta capacitat d'exigir drets i responsabilitats als que manen.
1: Pel que deies abans de la riquesa, la concentració extrema d'aquesta riquesa en mans de molt poca gent al món és avui en dia, es pot dir, la gran amenaça per a la igualtat de drets i oportunitats?
12: Claríssimament, claríssimament. Pensem que ara mateix, quan parlem d'aquesta concentració de riquesa, estem parlant de que un 1% de la població concentra el 45% de la riquesa global. Estem parlant de que una persona com Elon Musk, que és el primer bilionari en B de la història de la humanitat, quan diem bilionari, això si ho traduïssim a segons, un bilió de segons són 31.800 anys. Això és l'eternitat. Jo crec que hem d'entendre, no?, que vivim en un món on parlem de que hi ha progrés, no?, però que on encara la meitat de la població sobreviu amb menys de $8 diaris. No? Estem parlant d'un món on en ple segle XXI, no?, mentre parlem de la intel·ligència artificial, que és capaç de processar en segons, no?, tota aquesta quantitat ingent d'informació extraordinàriament complexa, tenim encara 2.200 milions de persones que encara no tenen accés a l'aigua, o més de 3.000 milions de persones que no tenen accés a uns serveis de salut adequats, no? Aquesta nit milions de persones s'aniran a dormir una altra vegada amb fam, sense haver sopat, sense haver dinat, no?
1: A Espanya, Oxfam Intermón és present a prop de 40 ciutats i durant l'últim any he donat suport directe a més de 95.000 persones a través d'organitzacions amb les que col·laboreu. Quin perfil tenen aquestes persones que us necessiten i quin tipus d'ajuda els heu ofert?
12: Organitzacions de treballadores a la llar i de cures que s'autoorganitzen per protegir els seus drets, organitzacions de joves, activistes climàtics, totes aquestes persones que lluiten cada dia per un món millor, i sobretot ens centrem en aquelles persones més vulnerables, que en el nostre cas solen ser col·lectius de persones racialitzades, persones migrants i sobretot persones joves.
1: Fran Cortà, director executiu d'Oxfam Intermón, felicitats per aquests 70 anys i gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública. Bona tarda.
12: Molt bona tarda, gràcies a vosaltres, i no deixem de somiar sobretot en aquest món millor. Jo crec que hem de lluitar cada dia per tenir un món que cuidi de les persones i del planeta. Edició migdia.

0: materials fruit de més d'una dècada d'investigació. Francesc Torres, Premi Nacional d'Arts Visuals de la Generalitat i Premi Velázquez d'Arts Plàstiques, porta a la Cels by Ritter una nova producció que reflexiona sobre les promeses incomplertes de la realitat i el desgast dels relats polítics. O a la Mayoral, Vicenç Altaió, comissaria present permanent, un recorregut per diferents figures claus de l'art del segle XX i veus actuals amb obra d'Albert Serra, Alexander Calde, Antoni Tàpies, Antonio Saura, Fernando Botero, fins a Miró, Picasso o Dalí. Aquestes són algunes de les 38 propostes de les galeries d'art que avui obren portes de manera gratuïta dins el Gallery Weekend. Marina Pinyon és la directora.
1: I aquestes vindran acompanyades d'un seguit d'activitats, com ara visites comentades per les artistes a les seves exposicions, converses amb les artistes o amb curadores i altres agents del sector, performances, rutes guiades a grups de galeries, visites específicament dissenyades per a famílies.
0: De les 38 exposicions de més d'una cinquantena d'artistes nacionals i internacionals, el programa inclou 12 mostres flash de caràcter efímer, només disponibles des d'avui i fins diumenge.
2: Són 3:15, la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Esports.
3: El Barça va ballar ahir sota la pluja al Camp Nou en una nova demostració del seu gran poder ofensiu i de la seva capacitat per oferir espectacle. Davant el Racing, malgrat encaixar 2 gols, va superar el seu registre golejador, que anava de 5 en 5, marcant 7 gols, que van poder ser molts més. D'aquesta manera, l'equip de Flick fa història, perquè mai abans el Barça havia guanyat els 7 primers partits oficials de la temporada, mai a la història. En aquest cas, són 6 de Lliga i un de Champions. La nota negativa, les molèsties físiques de Joan Garcia, que no va poder acabar el partit, i estem pendents del que digui el club sobre el seu estat físic, tot i que no semblava greu. El Barça continua líder en solitari després de la 6a jornada de Lliga entre setmana, però demà l'Espanyol obrirà la 7a, la darrera abans de la llarga aturada per seleccions. Serà contra l'Elche a Cornellà, mentre el Barça jugarà dissabte a Sevilla, i a segona el Girona jugarà també dissabte a Cádiz en partit de la 6a jornada de la categoria de plata, i el Sabadell ho farà diumenge contra l'Oviedo. El que juga avui és el Barça d'handbol, que té partit a Montpellier, corresponent a la segona jornada de la Lliga Sobal. En parlem de seguida d'aquestes i d'altres qüestions. Comencem. I ho fem parlant del Barça. S'acaben els adjectius per qualificar el joc del Barça de Flick i la seva capacitat golejadora, que l'ha dut, com dèiem, a fer història amb un 7-7 inèdit fins ara al principi de temporada. L'únic però se li pot posar a la defensa, que va encaixar 2 gols, el segon en una gran errada de Chesney, que va substituir a un Joan Garcia amb molèsties al genoll. Què en sabem d'ell a aquesta hora? Jorge Agüero, bona tarda.
4: Bona tarda, Marga. Doncs encara no sabem res. Sens dubte, ahir la lesió de Joan Garcia va estar la pitjor nota d'un partidàs, d'un altre partidàs del Barça, i el que sí que segur és que avui li fan proves. Uh-huh. Això és el que se'ns va comunicar ahir a la nit després del partit. En principi, tampoc hauria de ser greu, perquè, en paraules del seu entrenador, de Hansi Flick, el que va passar és que va notar unes molèsties al genoll, i, per tant, no volien prendre riscos, van decidir fer el canvi al descans, i fins i tot el preparador alemany, ahir en roda de premsa, quan se li va preguntar pel tema, va dir que esperava que el porter de Sallent pugui estar disponible aquest dissabte, 9 de la nit, al partit al Ramon Sánchez Pizjuán. Demà, per cert, Marga, hi ha llista de Luis de la Fuente, del seleccionador nacional, que serà la primera després del Mundial. En principi, Joan Garcia hauria de ser-hi. El tema és que, si avui doncs, no sabem res, s'espera que demà al migdia, com a tard, aquesta llista doncs, pugui una mica desvetjar, no?, que és el que
3: clar,
4: li passa
3: si està o no està Joan Garcia.
4: A Joan Garcia. Però, en principi, i per no caure en especulacions, pel que va dir Hansi Flick, no és una cosa greu, es tracta de molèsties, i fins i tot ell espera que pugui estar dissabte en el partit contra el Sevilla. Ens va deixar també l'anècdota del partit, la sortida al redebut de Chesney amb el Barça, tercera temporada del porter polonès. Va sorprendre una mica, perquè jo crec que tothom donava per fet que Livakovic està per davant.
3: Per això l'han fitxat, no, o no?
4: En el que és la porteria, no? Sí. Ens va sorprendre tot, fins i tot el propi Chesney, i això es va veure en la realització.
3: Sortir, no?
4: Sí, va posar una cara de, bueno, doncs m'ha tocat, i bé, el problema va ser l'errada del segon gol del Racing de Santander, doncs que
2: dona, sí,
4: deixa entreveure una mica, doncs això, la falta de ritme que té el porter polonès. Pel que respecta al partit, 7-2, imparable el Barça, setena victòria consecutiva, ho has dit tu ara,
2: sí,
4: en l'entrada.
2: Fent història.
4: El millor Barça de la història, i ara repassarem els números. Hat-trick de Rafinha, doblet de Joan

0: Cancelo, un gol de Lamine Yamal que també, per cert, va errar un penal, i un altre de Gabriel Jesús. Flick, en sala de premsa, contentíssim.
1: At the end, like we can say here today, I'm happy. Also the team is happy that we won. I think it was not so
0: doncs
1: easy.
0: Això, dient que està molt feliç, que creu que el resultat va estar molt merescut. També afirma doncs, que no era un partit gens fàcil, que el Racing de Santander és un equip que juga molt bon futbol. I tornant al tema de les dades, efectivament, això ja és una obvietat, és el millor inici del Barça en la història. Fins ara hi havien tres antecedents. Temporada 29-30, en James Bellamy a la banqueta, el Barça va fer 6 victòries en els primers 6 partits. El mateix en la temporada 60-61, en Ljubiša Brosić a la banqueta, i l'antecedent més recent, temporada 2018-2019, amb el Xincurri Valverde, també 6 victòries en els 6 primers partits oficials, però mai s'havia arribat a la setena. Per posar una mica més de perspectiva, Marga, 33 gols marcats en aquests 7 partits.
2: Una mitjana increïble.
0: És una mitjana de 4,7 gols per partit. O sigui,
2: gairebé 5.
0: És increïble, per no dir també els 11 gols que porta Rafinha, els 9 que porta Lamine Yamal, bueno, per trobar-li una petita piga, no?, en aquest Barça, en aquesta fotografia immaculada del Barça, doncs que porta 7 gols encaixats, dels quals 4 han estat en els darrers 2 partits, 2 al dia del Llevant, diumenge passat, i els 2 que van encaixar a nit.
2: Els 2 de nit, amb el segon, doncs, aquella sortida que dèiem, sí, del porter Chesney, que està de vacances pagades, però li va tocar sortir a jugar al partit.
0: Més li val que no tingui res Joan García,
2: que ni es refredi Joan García. Veurem quan ens ho diguin des del club, que és el que li passa a Joan García, però semblava que no havia de ser greu. Així estan les coses, i el proper partit diumenge a les 9 de la nit.
0: Això mateix, i el que hem dit, que estem pendent del comunicat oficial quan li facin les proves i ja tinguem el resultat del que li passa a Joan García. En principi, molèsties.
2: Molt bé, gràcies, bona tarda. A més d'aquest Barça Racing, ahir es van disputar altres 2 partits corresponents a la 6a jornada de Lliga, amb aquests marcadors: Atlético de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Recordem, el Sevilla és precisament el proper rival del Barça diumenge, com dèiem, dissabte, perdó, a les 9 de la nit. El Llevant Atlètic de Bilbao, sí, és dissabte el partit del Barça, que abans crec que hem dit diumenge, però és dissabte a les 9 de la nit el partit del Barça. El Llevant Atlètic de Bilbao, previst ahir a 2:15 de la nit, es va ajornar per la forta pluja. També va ploure molt al Camp Nou, però es va disputar el partit amb pluja al cel i pluja de gols. I avui clourà la 6a jornada de primera divisió amb els partits Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 10:15. I avui clou aquesta 6a jornada i demà comença la 7a, la darrera abans de la llarga aturada per seleccions, i l'obra l'Espanyol a Cornellà davant l'Elx. Dani Esclusa, bona tarda.
3: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, els blanquiblaus que han fet aquest matí el darrer entrenament previ a aquest partit. Aquesta tarda podrem escoltar l'entrenador Manolo González a la roda de premsa. Recordem, un Espanyol que ve de la derrota aquest passat cap de setmana davant el Rayo Vallecano, però que, tot i un inici irregular de temporada, es troba en una còmoda 8a plaça. Això sí, empatat a 7 punts amb diversos equips més. Pel partit de demà no podrà comptar Manolo González amb Omar El Hilali, sancionat, després de la vermella directa que va veure en el darrer enfrontament. Veurem si pot recuperar algun dels 4 jugadors que van ser baixa per lesió davant el Rayo Vallecano. És un partit important pel conjunt perico, que necessita sumar 3 punts davant un rival teòricament inferior si vol aconseguir aquest objectiu que tenia d'arribar en una bona situació a la classificació en aquesta llarga aturada, com comentaves, Marga, de seleccions, sí, que començarà la pròxima setmana i que aturarà el futbol de clubs durant 3 setmanes. El rival, un Elx, que arriba en una situació realment complicada, últim classificat amb 2 punts, no coneixen encara la victòria els de Martín Anselmi, tot i estar a punt, recordem, de sorprendre el Real Madrid en aquesta darrera jornada. Una situació, però, que lluny de tranquil·litzar l'Espanyol, hauria de posar en alerta els blanquiblaus, ja que ja sabem el perill que tenen els equips necessitats i més davant la possibilitat d'arribar amb un primer triomf a aquesta propera finestra FIFA.
2: Doncs aquesta tarda estan pendents de la roda de premsa de Manolo González, prèvia a aquest partit de demà que obrirà la 7a jornada de Lliga. Gràcies, Dani, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I pel que fa a la segona divisió, no hi ha hagut jornada entre setmana, lògicament, no hi ha aturada, és diferent. Per tant, demà el que comença és, com a cap de setmana, la 6a jornada de la Lliga de segona. El primer català en jugar serà rebre el Girona dissabte a les 9 de la nit a Cádiz, i malgrat que queden dos dies pel partit, avui mateix i fa una estona ha fet roda de premsa el tècnic Quique Costa, roda de premsa prèvia. Josep Guardiola, Girona, bona tarda.
4: Bona tarda, sí, efectivament, prèvia d'aquest partit de dissabte contra el Cádiz, però amb un tema paral·lel i pràcticament més important en aquesta compareixença per al tècnic, que és la possible fuita d'internacionals que pot tenir el Girona, no per dissabte contra el Cádiz, però sí en els dos següents partits que jugarà a casa, primer contra el Albacete, després contra el Mallorca. De moment, Benat ja està cridat per Ucraïna, el central Holmes Júnior, el jove de 17 anys, està cridat amb la selecció espanyola sub-18, i hi ha fins a 8 jugadors més susceptibles de marxar en aquesta finestra de compromisos internacionals. Si a tot això hi sumem que el Girona té algunes baixes per lesió, Justin Portum, Brian i fins i tot Unai, d'aquí a dues setmanes la cosa podria ser pràcticament impossible. S'hi ha referit d'aquesta manera el tècnic Quique Álvarez.
5: És veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, és veritat que són dos o tres dates, ara no recordo bé, que sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
4: Doncs molt atents en els pròxims dies a la crida de possibles internacionals més que deixin en quadre el conjunt gironí. Mentrestant, demà marxarà l'expedició cap a Terres Gaditanes, dissabte aquest partit, sisena jornada, que el Girona es trobarà un Cádiz que és un dels únics tres equips de la categoria que encara no sap què és guanyar.
2: Doncs esperem que continuï sense saber-ho una setmana més. Gràcies, Josep, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: I l'altre equip català de segona divisió, el Sabadell, no jugarà fins diumenge, quan rebrà la nova Creu Alta a l'Oviedo a les 2 de la tarda, i després d'encaixar la seva primera derrota en el seu retorn a segona diumenge passat a Mallorca. Avui ha parlat el jugador Ángel Baena.
6: Sí, al final yo creo que hay que seguir haciendo lo mismo. El mismo mensaje que transmite el míster es lo que tenemos que hacer, trabajar igual y seguir igual en la misma línea, que yo creo que hemos empezado muy bien el año y seguir igual es la clave.
2: Doncs ara mateix el Sabadell és 11è a la classificació de segona divisió. I encara en clau futbolística, Leo Messi ha marcat aquesta matinada el seu gol número 100 amb l'Inter de Miami. Ho ha fet sent important en la victòria del seu equip a la Campeones Cup contra el Cruz Azul Mexicà per 2-0 amb un gol i assistència de l'ex blaugrana. I entrem en el poliesportiu parlant d'handbol. El Barça juga aquest vespre a 9:15 a França contra el Montpellier, partit complicat de la segona jornada de la Champions, que va inaugurar amb victòria sobre l'Horus danès. Àlex Carazo, bona tarda.
7: Bona tarda. Aquesta visita del Barça a Montpellier, que es pressuposa com la sortida més difícil en aquesta primera fase de grups de la Lliga de Campions, i més important s'agafa també amb el nou format de la Champions, perquè les victòries i els punts compten per la següent ronda, la ronda principal. Al Montpellier hi ha dos exjugadors del conjunt blaugrana, com David Balaguer i Pol Valera, i el planter del Barça, Jorge Sikusa, va jugar cedit una temporada a l'equip francès.
8: Sí que és veritat que torno a un lloc on va ser casa meu durant una temporada i és molt especial. I, bueno, com sempre, el Montpellier ha sigut un equip i un rival molt, molt dur, molt complicat, i ho afrontem així. No serà gens fàcil i tenim moltes ganes d'anar allà.
7: Serà la quarta vegada que el Montpellier trasllada el partit contra el Barça de Pavelló. No es jugarà la seva pista habitual amb capacitat per 3.000 aficionats, sinó que el duel es disputarà al sud de France Arena, on en partits d'handbol hi caben gairebé 9.000 aficionats. Aquest partit de Champions serà el darrer del Barça aquest mes de setembre. Recordem, després s'enfronten en Lliga al Puente Genil aquest cap de setmana i marxaran a l'Egipte, on se celebra el Mundial de Clubs.
2: Gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Encara en handbol a la Lliga Femenina, i nova derrota del Granollers en partit de la tercera jornada a casa davant el Norvedra per 16-22. L'equip suma una victòria i dues derrotes consecutives en aquest inici de temporada, i Cristina Polonio, una de les jugadores, parla de no gaire bones sensacions.
9: Bueno, las sensaciones son malas, está claro que hay que seguir trabajando. Hemos estado con muchos fallos en ataque, sobre todo. Hemos empezado defendiendo bien, estábamos metidas en partido, pero bueno, el error del ataque nos ha lastrado y nada, a seguir mejorando. Las sensaciones son malas, pero bueno, queda mucho por delante y hay que ir para arriba.
2: En bàsquet, aquest cap de setmana s'obre oficialment la temporada estatal 2026-27 amb la disputa al Palau Olímpic de Badalona de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Dissabte, Joventut com a anfitrió, Baskonia com a campió de Copa i València campió de l'ACB contra el Barça finalista. Els altres tres equips catalans estan centrats en la preparació de l'inici de la Lliga ACB, que serà el següent cap de setmana, el 26 i 27 de setembre. Ahir, al quart temps de Ràdio 4, van conversar amb l'entrenador del Lleida, Gerard Encuentra, un Lleida que arrenca la temporada amb una baixa important important per tot l'any, la del pivot Otomane Diagne, que s'ha trencat el lligament creuat anterior del genoll esquerre. En parla el tècnic.
10: Estarem atents a veure si surt alguna oportunitat i intentarem reinventar-nos de la millor manera possible, però bueno, també és cert que s'hi ha sumat que durant la pretemporada no hem pogut tindre un altre pivot com és el Courquat, i llavors pues, se'ns veu un cara una mica més dèbils en aquesta posició.
2: I abans d'acabar de dir que l'entrada del Barça femení de futbol ha dit que Clara Serra Torri podria tornar a una convocatòria després de la lesió pel partit de demà enfront l'Alavés a la Lliga Femenina. És tot, bona tarda.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo siguen? Las tormentas vuelven a castigar el litoral mediterráneo. Ha descargado con fuerza en Cataluña, en Valencia, en Murcia y en Baleares. El Govern acaba de mandar un ES Alert a Ibiza y a Formentera. Además, ha pedido a los padres que vayan a recoger a sus hijos a los colegios ante la previsión de lluvias torrenciales. Nos vamos a Ibiza. Claudia Marí, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. En Ibiza nos encontramos ahora mismo en alerta naranja por fuertes precipitaciones en torno a 1:30.
0: Bueno, parece que tenemos problemas para poder recibir esa información con claridad. Intentaremos conectar más adelante. En Barcelona, anoche falleció un hombre cuyo vehículo fue arrastrado por el agua en Olivella, y en la Comunidad Valenciana se revivió la pesadilla con calles inundadas, coches arrastrados, solo ha habido daños materiales y de nuevo polémica por el envío del ES Alert que llegó pasadas las 10 de la noche. El presidente Pérez Llorca dice que se actuó correctamente.
3: En previsión de que pudiese aumentar considerablemente el caudal de los barrancos, decidieron enviar ese ES Alert. Yo creo que son criterios técnicos que adoptan las personas que están al frente de la emergencia y yo creo que es un criterio acertado.
0: La mañana también ha sido complicada en la región de Murcia, con aviso rojo en el campo de Cartagena y en Mazarrón, aunque ya se ha desactivado. Vamos a ver cómo están allí las cosas a esta hora. Natalia Menéndez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La comarca de Cartagena ha vivido hoy, como dices, un fuerte episodio de lluvias. Los vecinos de la zona recibían cerca de las 10:30 de la mañana un mensaje ES Alert justo después de que el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología ascendiera de naranja a rojo.
5: Como he visto que era lo del agua, pues ya he visto que no era ningún terremoto, no era nada nuevo.
6: Lo he mirado y he visto lo que era. Y digo, ah, mira qué bien. Eso es lo que tenían que haber hecho en otros sitios.
4: Todo ocurría después de que se registraran acumulados de más de 70 litros en una hora. En estos momentos, con toda la comarca ya en aviso amarillo, la alcaldesa de Cartagena pide precaución. Habla Noelia Arroyo.
7: Máxima prudencia de momento, porque todavía el riesgo existe, aunque en menor medida. Por tanto, seguimos siendo prudentes.
4: Según los últimos datos, las lluvias dejan al menos 6 rescates de ocupantes de vehículos, un incendio y la caída de un muro en la ciudad portuaria.
0: Recuperamos esa conexión con Ibiza, donde, como les decía, el gobierno ha mandado un ES Alert también a Formentera. Claudia Marí, cuéntanos, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. En Ibiza nos encontramos ahora mismo en alerta naranja por fuertes precipitaciones y pasada la 1:30, Protección Civil ha lanzado una alerta en los móviles pidiendo precaución a la población y evitar realizar desplazamientos innecesarios y cualquier actividad al aire libre. Las clases se han suspendido y desde emergencias han pedido a los padres ir a recoger a sus hijos a los colegios ante la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas. En estos momentos llueve con fuerza y se esperan acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, que pueden ir acompañados de fuertes rachas de viento o granizo.
0: Estamos en el puerto de Ceuta a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la instalación de un campamento para migrantes en esos terrenos. Está paralizado de forma temporal tras la denuncia del Sindicato Unificado de Policía. El SUP pidió la suspensión inmediata de la instalación hasta que se acrediten las condiciones y los riesgos. Buscamos la foto a esta hora allí. Gonzalo Guancha, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Pues tras esa paralización de la Audiencia Nacional tras la petición de un sindicato policial por cuestiones contenciosas administrativas y por la inseguridad de esta instalación que está, recordemos, junto a la Dúcar, que son unas enormes cisternas de combustible para embarcaciones, vemos cómo el ritmo ha desaparecido de trabajo totalmente. Apenas hay unos operarios ultimando detalles de la salida de agua de este campamento. Si giramos la mirada hacia el mar, nos topamos con el poblado de Chabolas, de Playa Benítez, que está a menos de 2 kilómetros de aquí, y a medio camino está el único negocio hostelero que haya abierto en esta zona. Su dueño es Khalid Najim. Nos cuenta cómo le afecta la acampada de inmigrantes frente a su chiringuito y los nuevos escollos legales. Como mediador con los inmigrantes, nos propone soluciones.
9: Afecta casi en un 90%, porque es verdad que tenemos servicio a domicilio, pero la gente escucha hablar mucho de la Playa Benítez. Nosotros hemos sondeado a los inmigrantes que hay aquí y la mayoría está esperando una respuesta por el gobierno. Si la respuesta es que con el asilo político denegado desde Ceuta van a ser devueltos a Marruecos, el resto se irá voluntariamente.
8: Y mientras que hay que seguir esperando este campamento, por cuentagotas se acercan algunos inmigrantes para ver cómo evolucionan unas carpas que siguen vacías. Según delegación de gobierno, debían acoger estos campamentos en el puerto a 1.700 personas bajo criterios, dicen, estrictamente humanitarios y de orden público. En un comunicado, la delegación de gobierno ha mostrado su perplejidad ante este nuevo obstáculo de la audiencia, tras las desavenencias que ya había habido por la ubicación de los campamentos con la ciudad de Ceuta, y recuerdan desde delegación que la complejidad de esta situación, de esta crisis, no puede traducirse en inacción y parálisis.
0: Y el gobierno reclama celeridad a la Audiencia Nacional para que se pronuncie y resuelva si finalmente puede o no trasladar a los 1.700 migrantes. El ministro Óscar Puente dice que les están poniendo palos en las ruedas y acusa al presidente Juan Jesús Vivas de no colaborar en la solución de la crisis. Sus palabras en Televisión Española.
10: La realidad es que el señor Vivas no ha colaborado con el gobierno de España en ningún momento. En ningún momento. El puerto era la primera opción. Hay otra parcela más en el puerto, todavía más grande, que se podría utilizar. Y esto podría haberse hecho desde el primer momento si hubiera habido buena fe.
0: Y el vicesecretario del PP, Juan Bravo, defiende el trabajo que está realizando la ciudad de Ceuta y carga contra la gestión del gobierno.
11: Lo que ha pasado con el puerto, la suspensión cautelar que han hecho. La ciudad autónoma viene avisándole de muchas cosas, pero el gobierno solamente quiere su mensaje. También quiso el Masai sacar a la gente de la playa famosa, del trampolín. Le explicaron de la ciudad autónoma que eso no era tan fácil y que iba a generar más problemas. Intentó hacerlo, ven cómo está la playa del trampolín, que está peor. Y la ministra se marchó cuando vio que no conseguía su objetivo, que solamente era ese.
0: La crisis de Ceuta que ha llegado esta semana al Parlamento Europeo. Hace tan solo unos minutos la Eurocámara ha votado una resolución sobre la entrada masiva de inmigrantes. Vamos a ver qué dice exactamente ese texto. Enviado especial a Estrasburgo, David Bidueiro, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Finalmente el Parlamento Europeo consigue sacar adelante una resolución sobre Ceuta. La propuesta del PP ha sido aprobada con suficiente margen gracias al respaldo de todos los grupos a la derecha de los populares, el de la italiana Meloni, los patriotas de Vox e incluso los soberanistas de Alternativa por Alemania. También parte de los liberales. Un texto que habla de invasión, de instrumentalización de la inmigración, con críticas a Sánchez, al que se le pide aplicar el pacto migratorio y que se acelere el retorno de los ilegales en Ceuta. Muestra también su preocupación por la regularización de inmigrantes del gobierno y, de hecho, pide que Bruselas analice los posibles efectos para el espacio Schengen de libre circulación. En paralelo, se dirige a Marruecos para que asuma su responsabilidad en las fronteras, readmita a los inmigrantes y respete la soberanía española de Ceuta. Sin embargo, no ha salido adelante la petición de Vox para suspenderle fondos. Sí se incluye, atención, una petición para que el desembolso de dinero europeo se pueda suspender si socios como Marruecos no cooperan. Seguimos buceando las enmiendas. No lo olvidemos, es un texto político, no vincula a nadie.
0: En Madrid, la presunta manipulación en las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal prácticamente ha monopolizado el debate en la Asamblea Regional. Isabel Díaz Ayuso insiste en que es un bulo, vuelve a señalar al médico que lo denunció. PSOE y Más Madrid acusan al Ejecutivo de inhumano. En la Asamblea Regional está Pepi Martín, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Sí, la socialista Mar Espinar y Manuela Bergero de Más Madrid han calificado esa presunta manipulación de inhumana y criminal y han acusado a Isabel Díaz Ayuso de repetir un patrón.
14: Pero es que llueve sobre mojado. Hace meses ya supimos que en el Hospital Público de Torrejón se dio la orden de rechazar pacientes y de reutilizar material sanitario para ganar más dinero. De aquella, usted lo que hizo es echar tierra sobre el asunto. Lo que hace hoy es señalar al que denuncia.
15: Tienen a más de 360.000 personas pendientes de que les agenden una cita para que usted le den bien los números. Tienen un plan perfectamente diseñado para que cada vez haya que esperar más en la pública para que los frutos los recoja el Grupo Quirón.
13: Ha insistido la presidenta en hacer responsable al denunciante y ha calificado las informaciones de bulo.
16: El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos.
13: Y ha dicho Díaz Ayuso que la izquierda no puede dar lecciones porque desde que gobierna tiene huelgas sanitarias en todo el país.
0: Vamos a los mercados. Las bolsas acogen con optimismo la decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de interés un cuarto de punto. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Avances moderados. El IBEX 35 entre las mejores con una subida del 0,8% cerca de los 19.800 puntos. Wall Street también apunta a una apertura en verde después de esa decisión de ayer de la Reserva Federal. Hoy el Banco de Inglaterra ha dejado los tipos de interés sin cambios, pero avisa de que la inflación podría podría seguir subiendo.
0: Y en los deportes, primera reacción del Real Madrid a la crisis de las camisetas de apoyo a Ceuta. Alex Pita, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosa. Sí, mañana a las 11:30, Juan Jesús Vivas recibe en el Ayuntamiento de Ceuta Florentino Pérez Pirri Butragueño. Dice el club que esta visita ya estaba programada desde hace semanas. Mbappé ayer dio su explicación en el diario AS y hay lío con el aplazamiento del Levante Athletic. Luego lo escuchamos.
0: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de su comunidad.
1: Adisio Mixtía, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
19: Molt bona tarda. A aquesta hora encara s'arrosseguen els problemes del transport públic provocats pels aiguats de les últimes hores que han afectat sobretot la demarcació de Barcelona. De seguida repassarem on hi ha ara mateix inconvenients per poder moure's. Mentrestant, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que el missatge és alert, que es va enviar quan es va valorar el perill per a la població, tot i que en alguns llocs ja plovia amb intensitat.
20: No s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general perquè tampoc ningú faria cas.
19: Aquest matí el president de la Generalitat ha lamentat en una entrevista a les Mañanes de Ràdio Nacional la mort de l'home que va ser arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, mentre circulava en cotxe. Diu Salvador Illa que la població ha d'autoprotegir-se més perquè, segons els experts, cada vegada serà més difícil preveure episodis localment forts com els d'ahir.
21: Aunque a veces tengas una sensación de seguridad porque tú conoces el territorio en el que vives y porque tú a ti te parece que te da tiempo a... Pues tengamos siempre la máxima prudencia en estos episodios.
19: I avui en marxa la segona jornada del judici a quatre policies per les càrregues policials del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 que van provocar a Roger Espanyol la pèrdua d'un ull. Un dels comandaments de les unitats d'intervenció policial del Cos Nacional de Policia ha dit que es va actuar seguint criteris de proporcionalitat. De seguida parlem d'aquests altres temes. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacalla a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com s'ha circulat aquesta hora? Servei Català de Trànsit, fins ara què?
22: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hi ha alguns trams de retencions als principals accessos de Barcelona. Ens comencem situant a la zona del Baix Llobregat. Per càmeres observem un tram d'aturades a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona i també l'autovia 2, retencions entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en sentit la capital catalana. Pel que fa a la zona del Vallès, hi ha aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona i també l'autopista P-7, aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. Pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, a la Pota Nova, Santa Coloma de Gramenet, i un quilòmetre de retencions en sentit Trinitat, i també aturades a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
19: Per cert, com motorista mort aquest dimecres a la nit en un accident amb un taxi a la confluència de la travessera de les Corts i el carrer Entença de Barcelona. Pel que fa al temps, Protecció Civil ja ha desactivat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya a l'Inuncat per la finalització de l'episodi de pluges intenses. Quina és ara mateix la previsió? A EMET, Jordi Oriós.
23: Avui a Catalunya, situació meteorològica més tranquil·la que la d'ahir, amb intervals de núvols a la meitat oriental i cel poc ennuvolat a la resta. Tot i això, a Girona, aquesta tarda hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts, això sí, de forma més dispersa i ocasional. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en descens seran màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i Tarragona, 26 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà del nord-oest a l'Empordà i al sud de Tarragona, tendint a perdre força a la tarda, i a la resta vent del sud-oest amb intervals d'intensitat moderada al litoral.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
19: Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat i tanca l'episodi d'aiguats que s'ha allargat fins a matinada d'aquest dimecres, un episodi que deixa una víctima mortal a Olivella, al Garraf, a banda de diverses afectacions, sobretot en la mobilitat. Mireia Moreno, bona tarda.
24: Bona tarda, sí. Es tracta d'un home de 48 anys que va ser arrossegat per la riera a Olivella, on avui s'ha fet un minut de silenci per recordar-lo. L'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo, ha assegurat que estaven previnguts de l'episodi malgrat no haver rebut un alert en el moment dels fets.
25: Avisats estaven, jo crec. No teníem les alerts, però avisats tothom estava, que podia donar un episodi durant 3 hores. Bé, en tot cas, són situacions desgraciades.
24: Tant el president de la Generalitat com la consellera d'Interior han lamentat aquesta víctima mortal. Pel que fa a la resta d'afectacions, especialment a la mobilitat, a nit a la B20 i a la C15, també al metro, i encara avui hi ha problemes a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord i la R11 tenen trams tallats a causa dels efectes dels aiguats. S'ofereix servei alternatiu per carretera. Els bombers de la Generalitat, d'altra banda, han fet més de 250 actuacions en el marc d'aquest episodi i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 1.100 trucades. També es van haver de desallotjar més de 250 persones d'un càmping a Sitges.
2: Un temporal, Mireia, que de nou ha generat polèmica per l'enviament dels missatges SLR.
24: Sí, ahir es van enviar dos missatges, el primer passat de 9:45 del vespre al Barcelonès i al Maresme, i el segon una mica més tard al Penedès, Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental, quan feia ja estona que plovia aquests territoris. Tot i així, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que tots els ajuntaments implicats n'estaven al corrent i que les alertes no es van enviar tard, sinó quan era necessari per l'evolució de les tempestes i el nivell de perill. La consellera Parlon.
20: Si no s'envien les alertes alegrement, les alertes s'envien d'acord a una activació del perill que fan que haguem de prendre mesures per protegir-nos, però no podem parar la vida en general, perquè tampoc ningú faria cas.
24: Insisteix en les mesures d'autoprotecció, com evitar rieres, garatges o desplaçaments innecessaris quan es donen aquests tipus d'episodis que cada cop, recorda, seran més difícils de preveure amb precisió.
2: Gràcies, Mireia. Entrevistat a les Mañanes de Ràdio Nacional, el president de la Generalitat ha lamentat la víctima mortal que han deixat les pluges i ha instat a la població a reforçar l'autoprotecció davant episodis similars. Preguntat per la crisi a Ceuta, Salvador Illa s'ha mostrat contundent, ha acusat el Partit Popular i a la justícia de manca de lleialtat institucional. Lorena Enns, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, el president de la Generalitat ha reconegut que viu la crisi a Ceuta amb un punt d'indignació per la manca de lleialtat institucional que observa per part del Partit Popular. Salvador Illa ha fet una criba a les parts implicades a portar solucions i ha assegurat que Catalunya actuarà amb legalitat i lleialtat pel que fa al repartiment de menors. Ho ha dit aquí, als micròfons de Ràdio Nacional.
4: Especialmente, he hecho un emplazamiento muy directo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que hagan también esto. Y veamos todos los menores que tenemos acogidos y actuemos todos solidàriament, tots.
3: El president ha carregat contra la justícia i ha tornat a qüestionar la seva imparcialitat després de la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per migrants al port de Ceuta.
4: ¿Qué significa paralizar esto? ¿Por qué hay que revisar qué? Me ha parecido enormemente extraño, digo, no he leído, no he tenido tiempo de leer la conferencia, pero me parece que, en fin, no es manera de actuar, ¿no? Sentido de responsabilitat, sentido comú i lealtat institucional, tots, todos.
3: Una desconfiança que ha traslladat també a l'aplicació de l'amnistia, Illa ha titllat d'incomprensible que encara hi hagi jutges que, diu, arrosseguin els peus.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha trobat aquest matí amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per signar un nou protocol de col·laboració entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, que substitueix el del 2005 i que permetrà als ciutadans presentar denúncies per delictes lleus a qualsevol comissaria de la Guàrdia Urbana. Maite Boada.
5: La comissaria de Sarrià, de nova construcció, serà la primera on es recolliran denúncies per delictes lleus i al llarg del 2027 es treballarà per adaptar altres comissaries com la de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí, les primeres de les 10. L'alcalde ha marcat l'avenç en el marc de la cooperació entre cossos, que ja ha donat resultats aquest estiu amb una reducció general dels delictes de l'ordre del 16%. De la seva part, Núria Parlon ha destacat la millora de servei que suposarà per la ciutadania.
6: En recollida de denúncies, igual que ho fan les comissaries del cos de Mossos d'Esquadra. Això vol dir que qualsevol ciutadà i ciutadana de Barcelona duplicarà la capacitat d'atenció a l'hora de rebre aquestes denúncies i fer aquests tràmits. Això és una bondat que posa de manifest, com dic, la voluntat d'atendre millor els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona.
5: En el marc d'aquest acord, els Mossos tindran també accés al visionat de les càmeres de seguretat que l'Ajuntament ja té i continuarà instal·lant a la ciutat.
2: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, compareixerà d'aquí una estona a les 3 de la tarda al Parlament per informar sobre els canvis de la cúpula dels Mossos. Recordem que el comissari Ferran López és el nou director general dels Mossos després de la dimissió de Josep Lluís Trapero i Sílvia Catà, la nova comissària en cap en substitució de Miquel Esquius. Per cert, que el nostre company Lluís Falgàs moderarà avui un especial Aquí parlem amb els portaveus de totes les formacions polítiques amb representació parlamentària. Serà a 11:15 i el podran seguir per la 2CAT i també per Ràdio 4.
1: Edició migdia.
2: Macrooperatiu de la Policia Nacional que ha desarticulat una organització criminal dedicada a la importació i exportació de cocaïna assentada a Màlaga. La xarxa emmagatzemava part de la droga a Barcelona i des d'allà s'enviava a altres països d'Europa. Més detalls, Clara Ontanyón.
24: Una organització albanesa especialitzada en el transport de cocaïna amb cotxe des del port d'Algesires fins a Màlaga i després a Barcelona, última parada abans de sortir cap a França. Utilitzaven cotxes d'alta gamma sense registrar a través d'empreses de lloguer pantalla. Antoni Martínez és cap de l'Audico de la Policia Nacional.
7: Era un grupo que llevaba a cabo unas medidas de seguridad extraordinarias, que eran capaces de hacer 2.000 kilómetros en un solo día, que iban a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora para evitar ser detectados, con coches de contravigilancia, con coches lanzadera, etc.
24: La investigació es va iniciar el 2025 i s'han incautat 2.700 quilos de droga, la meitat emmagatzemats a un xalet de Sant Just d'Esvern. Carlos Prieto, delegat del Govern a Catalunya, ha insistit que es tracta d'una qüestió de salut pública.
8: Quan menys hi hagi al carrer, més salut pública per tothom i també, evidentment, més seguretat.
24: Hi ha 15 detinguts, 4 d'ells a Catalunya i 12 ja estan a la presó.
2: A l'Audiència de Barcelona continua el judici pel cas de Roger Espanyol, avui declarant una cinquantena de funcionaris policials. Una sessió en la que un dels comandaments de les UIP de la Policia Nacional ha justificat l'ús de les pilotes de goma que van lesionar ocularment l'activista independentista Sergi Bassoles.
9: Un dels comandaments als antidisturbis de la Policia Nacional ha declarat que la planificació del dispositiu policial del referèndum de l'1 d'octubre va ser idèntica a la d'altres esdeveniments. Un dispositiu amb càrregues policials en el que arreu de Catalunya, recordem, un miler de ciutadans van resultar ferits.
10: Para nosotros este dispositivo no difería en nada a una final de Champions o ayudar a la gente en la Dana en València.
9: Els diferents policies cada moment han comparegut, negant que els efectius de les UIP desplegats al voltant de l'escola Ramon Llull de Barcelona s'extralimitessin i asseguren que van respondre amb proporcionalitat davant una hostilitat, diuen, que anava increixendo.
11: Era una situació de muchos, muchos insultos y una violencia extrema.
10: Lanzando objetos, piedras, adoquines, botellas...
9: Segons els uniformats, tot i el comportament extremadament violent i organitzat dels manifestants concentrats al carrer Sardenya, es va intentar, han assegurat, mediar infructuosament amb ells abans de començar a carregar disparasalves i, finalment, també, bales de goma.
2: I ja són 4 les denúncies presentades per dones contra un fisioterapeuta detingut a Juneda, a les Garrigues. L'home de 30 anys va ser detingut dimarts arran les denúncies a 3 dones per suposats tocaments durant les sessions de massatges. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar Pepa Santgenís ahir als jutjats de Lleida.
12: Una altra dona ha presentat una denúncia per suposats tocaments contra el fisioterapeuta de 30 anys detingut a Juneda les Garrigues dimarts, arran les denúncies presentades per 3 dones. Totes han denunciat que l'home els hi havia fet tocaments als pits i a la zona dels genitals en contra de la seva voluntat durant les sessions de massatges. Els Mossos l'acusen d'un delicte d'agressió sexual sense penetració. El fisioterapeuta va ser detingut dimarts i ahir va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a la secció de violència sobre la dona del tribunal d'instància de Lleida i s'haurà de presentar al jutjat quan sigui requerit. El detingut treballava com a fisioterapeuta i també com a entrenador personal en diversos centres de les comarques de Ponent i a domicili.
2: Per cert, que els Mossos han detingut avui a Lleida un home de 22 anys per la seva presumpta participació en la baralla d'aquest dimecres entre un grup de pakistanesos que va acabar amb 6 ferits, 5 d'ells per arma blanca. Més coses, els llegats solidaris assoleixen el 2025 una xifra rècord de donacions. El valor d'aquestes herències destinades a entitats socials supera per primer cop els 120 milions d'euros a Catalunya. Climent Sabater.
26: 2025 s'ha consolidat com l'any més generós pel que fa als testaments solidaris, herències que tenen com a beneficiaris entitats socials o religioses. En total van ser 192 aquests llegats, una xifra estable els últims anys, però el valor s'ha duplicat respecte a 2024. Les donacions han superat els 120 milions d'euros. Com explica el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, el perfil de qui fa un testament solidari respon tant a persones que no tenen descendència directa com a ciutadans en família que decideixen reservar una part del seu patrimoni per a fins socials.
27: Sinó que tenen fills, tenen cònjuge o parella, però volen fer una disposició a favor d'entitats que han tingut una vinculació especial amb elles. Però les disposicions de tota l'herència o de part de l'herència important normalment venen de persones que no tenen familiars directes.
26: Els 120 milions d'euros en donacions representen un 35% del total recaptat a Espanya, i això té a veure, segons el degà dels notaris, a l'estesa tradició dels catalans de fer testament.
19: I anem ara fins a Tarragona, perquè Unió de Pagesos estima que s'ha perdut el 80% de la producció de clementines a les Terres de l'Ebre i alerta que l'envelliment dels arbres agreuja els efectes de les altes temperatures. Judit Huerta.
0: Després d'una campanya marcada pels aiguats de la tardor passada, els productors de cítrics de les Terres de l'Ebre afronten un nou revés. Les onades de calor d'aquest estiu han afectat especialment les clementines de la varietat Clemenules. El sindicat agrari explica que les temperatures elevades també durant la nit han sotmès els arbres al estrès tèrmic en una fase decisiva per al desenvolupament del fruit. A aquesta situació s'hi afegeix l'envelliment de bona part de les plantacions, que en redueix progressivament el rendiment. Antoni Ortiz és un dels pagesos afectats.
13: I abans ens trobem en el problema de que tenim tot un munt de plantacions que pràcticament no tenen producció. Esta que estem aquí, per exemple, pot fer una mitja d'uns 30.000 quilos i si n'hi ha 2.000, pues, serà molt.
0: La calor arriba després dels aiguats de la tardor passada que, segons Unió de Pagesos, ja van provocar pèrdues d'aproximadament la meitat de la producció. I els productors assenyalen també la pressió creixent de les plagues i de les importacions de països tercers com a dificultats per mantenir la viabilitat de les explotacions.
19: SOS Costa Brava ha creat uns tallers per despertar l'esperit crític i activista entre els joves. La iniciativa convida alumnes de secundària a analitzar l'impacte de la construcció sobre el paisatge a partir de casos reals. Girona, Gemma Esteve.
14: Els primers tallers es faran aquest mes. Un en el camí de Ronda de Colera, on els alumnes podran veure com el traçat està interromput per una finca privada, i un altre a l'Escala, on podran comparar una zona del litoral molt urbanitzada amb un sector més natural. A banda d'observar el paisatge, els joves també coneixeran quines lleis protegeixen el territori i quins mecanismes utilitzen alguns per evitar complir la normativa. L'objectiu, segons el coordinador del projecte, Jordi Gaitán, és que els alumnes no només prenguin consciència dels conflictes ambientals, sinó que entenguin que també poden implicar-se en la defensa del territori.
15: Les amenaces i les transformacions i les pressions que pateix la Costa Brava, doncs, són l'excusa perfecta per mirar entre tots de fer un món millor i que des del territori i des dels instituts s'activi aquest pensament crític.
14: Els cursos estan adreçats principalment a alumnes de secundària, també de fora de la demarcació. De fet, per les properes setmanes ja en tenen 3 de programats, un dels quals amb un institut de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de SOS Costa Brava defensen que apropar aquestes qüestions als joves és clau per formar una ciutadania més crítica i compromesa amb el territori.
19: Les Leopardes de Marta Borràs és l'obra guanyadora del 22è Premi Tusquets de novel·la, dotat amb 18.000 euros, que s'acaba de donar a conèixer. El llibre ret tribut a la generació de dones a finals dels anys 70 que van desafiar les convencions mentre tot canviava a un ritme vertiginós. Montse Soto.
16: Les Leopardes és, segons el jurat del Premi Tusquets, una obra lluminosa i alhora devastadora, que ens parla del desig femení, l'amistat i la memòria. Ho fa fent aquest tribut a dones pioneres de tota una generació, que a finals dels 70 també van lluitar contra l'estigma de la sida i van voler viure el seu desig en llibertat. Marta Borràs, autora aragonesa resident a Barcelona, on treballa com a advocada i mediadora, ha explicat que la novel·la guanyadora s'inspira en el personatge de la seva tieta, que va morir de sida als anys 90. Ella, 30 anys després, va sentir la necessitat d'explicar la seva història.
17: Hay mujeres que se contagian de SIDA y lo original o lo diferente de esta historia es que no eran heroinómanas, no eran homosexuales, eran un grupo de chicas que se contagiaron de SIDA y lo llevaron, pues, cada una como pudo y con los apoyos que tenían en sus familias o en su entorno.
16: Un Premi Tusquets dotat amb 18.000 euros que aquest any ha assolit la xifra rècord de manuscrits rebuts, més de 1.200 originals.
19: I l'equip de la Bola Negra, dirigida per Javier Ambrós i Javier Calvo, que representarà Espanya als Òscar, creu que la pel·lícula té possibilitats d'obtenir l'estatueta. Emocionada, la directora de fotografia, la catalana Gris Jordana, ha explicat al Cafè Idees de Ràdio 4 que els arriben bones notícies d'Estats Units, on els directors estan fent promoció.
18: Sobretot per com estan en els passes als Estats Units, que estan ara allà els diners fent promo i estan en superbé. I això, doncs, és una bona senyal, perquè al final els que voten són els acadèmics d'allà.
19: Gris Jordana ha parlat també de l'estètica de la pel·lícula.
18: Vol ser molt plàstica i molt especial visualment, però sense caure en algo maniqueïsta o massa preciosista que faci que no puguis connectar amb la història. Vol buscar un equilibri entre aquestes dues coses.
19: I avui acabem amb Maria Arnal. Comença el Festival B.

artistes com Maria Arnal, Muxca, Guitarrica de la Fuente, Gavina, MP3 o Alosa passaran pels escenaris del Parc del Fòrum des d'avui fins dissabte en aquest festival que barreja gèneres musicals de l'escena alternativa. Amb el Festival B ens acomiadem. Que passin molt bona tarda i gràcies per escoltar la Ràdio Pública.

0: portadas más conocidas es la de este disco. Terminamos con este Yellow Submarine porque el hombre que diseñó esa portada, Peter Max, ha fallecido a los 88 años, referente del arte pop y psicodélico, también retrató a Jimi Hendrix y a Mick Jagger, la de hermoso.
1: ¿Ves? Es
0: podría
1: que
0: haber puesto a los Rolling, sí, pero no.
1: Todo nos lleva al final a los Stones. Elena Burgos, hasta mañana.
0: Adiós.
1: Ocho menos diez, siete menos diez en Canarias.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Una víctima mortal i diverses afectacions a la mobilitat. Aquest és el balanç de l'episodi de pluges a Catalunya que Protecció Civil ja dona per finalitzat. Un temporal que ha reactivat la polèmica per l'enviament dels missatges és alert. En parlem de seguida, abans la informació de servei. I comencem precisament per la previsió del temps des de l'AEMET. Jordi Oriós, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà s'esperen intervals de núvols a Catalunya, tendint a cel poc ennuvolat a la tarda, excepte al Pirineu i al quadrant nord-est. Hi ha possibilitat de ruixats i tempestes localment forts també al litoral central a la primera meitat del dia i a la tarda seran probables de forma més feble i dispersa a la zona de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis seran màximes de 28 graus a Girona, 27 a Lleida i Tarragona, 26 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
3: I coneguem com s'ha circulat per la xarxa viària catalana en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara, a la C58 hi ha lentitud a Sabadell en sentit Terrassa i també hi ha lentitud entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la B30, a la lateral de la P7, hi ha una mica de cua a Barberà en sentit Girona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions entre Sarrià i Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca, la Barceloneta en sentit Besòs, lentitud a Bon Pastor en sentit Besòs i lentitud i aturades entre Poble Nou i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Gràcies, salutacions a l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Podem començar. Protecció Civil ja dona per finalitzat l'episodi de pluges a Catalunya. Al balanç, una víctima mortal i diverses afectacions a la mobilitat. Mireia Moreno.
6: La víctima és un home de 48 anys, veí d'Olivella, al Garraf, que va ser arrossegat quan intentava creuar una riera. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci al municipi i tant el president de la Generalitat com la consellera d'Interior han lamentat la seva mort. Pel que fa a la resta d'afectacions del temporal, avui tot ha quedat resolt a la mobilitat, menys els problemes a Rodalies. En concret, a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Granollers, per un esvoranc causat per l'arrossegament de pedres arran de les pluges. Un temporal que ha reactivat la polèmica per l'enviament dels missatges és alert. Interior assegura que els missatges no van arribar tard a nit, sinó quan tocava per protocol per avisar la gent de l'evolució de les tempestes. Unes tempestes que cada cop seran més difícils de predir, segons Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
7: Hem de dir que potser en algun cas, i ho hem de dir clarament, no serem capaços d'avançar-nos a aquestes pluges fortes o seran tan ràpides i tan locals que no tindrem aquesta capacitat.
6: I per això insisteix en la importància de tenir presents les mesures d'autoprotecció quan arriben aquest tipus d'episodis.
3: Més notícies aquesta tarda a la plaça Ricard Vinyes de Lleida. El líder de Vox, Santiago Abascal, inicia un tour per Catalunya. I és que Catalunya torna a situar-se al centre del debat polític estatal a les portes d'un nou cicle electoral. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, com dèiem, visitaran de manera esglaonada el territori des d'avui i fins diumenge. Els principals partits posen en marxa ja la maquinària electoral amb la mirada fixada a les municipals i les generals. Helena García, bona tarda.
8: Amb batalles decisives, bona tarda. Sánchez greixarà amb Villa, el motor electoral del PSC, diumenge a la Festa de la Rosa a Gavà, amb aspiracions de remuntada davant l'auge de l'extrema dreta, les causes judicials i la crisi a Ceuta, i contraprogramat. Els socis Esquerra i Comuns secundaran a la mateixa hora la manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. A Ràdio 4, Jordi Albert i Jessica Albiat.
9: Volem un sistema aeroportuari català compromès amb el desenvolupament sostenible i amb el territori. Per això diem no.
10: El que no poden pretendre Illa